0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Ontinyent 95.3.
2: Oye, ¿y tú cada cuánto lavas el coche?
3: Yo, todos los días.
2: Entonces, tú más que un coche limpio, tienes un coche clean.
3: Suscríbete a Repsol Clean desde 4,95 euros al mes y lava tu coche a diario. Con productos de primera calidad en más de 570 áreas de lavado. Repsol Clean, el mejor lavado de Repsol.
4: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
5: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
6: Emporta't fins al 8 de juliol una botella de detergent líquid Ariel Bàsic de 30 rentades per tan sols 6 euros amb 50 cèntims i per 2 euros amb 99 cèntims el pots emportar una botella de 40 dosis de perfumador Cel de Primavera o Camp de Flores de la marca San.
7: Al restaurant de Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant de Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
8: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
9: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69 euros con 95. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
10: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor, es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net, hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
11: Et sona la marca Ser Empresarios?
12: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
11: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
12: I què cal fer per apuntar-se?
11: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.